de baregames u enger. Ants gegenak irar kergat. Teta voves aiste vengel. Kerkelor ves jai reritzat.